0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: La teva música.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Hey, ¿qué pasa?
1: Raxin Sing.
2: This is hip music.
3: Som els Catarres.
4: I'm Lizzo.
3: Som la teva música.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Relax and Sing.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Martina Codina Best Moments.
1: El papa està a punt d'arribar!
2: Quins nervis, quina il·lusió fa! Catalunya voldrà visitar. Creieu que li agradarà? Hola, su santidad. La litúrgia ja pot començar. Ja pot llegir en... castellà? Només diu bon dia i ja està? No diu res més en català? Per venir a fer el padre i el hijo, millor queda't al Vaticà. Omella, vés a cagar.
3: Altres pobles amb un bisbe.
1: La lluita al Madrid ja va de debò.
2: Florentino i Riquelme lluiten pel tro. Atacs i promeses, brut de corrupció. Diaris i teles sota pressió. Notícies falses i manipulació.
4: Un diu que ve el Haaland? Fa pinta que no.
2: L'altre farà concerts? Ni una cançó. Mentides, fal·làcies, tot per l'elecció. El Madrid es trenca i per nosaltres, com millor.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Matina Codina Best Moments.
1: M'he colat a un edifici davant de la Casa de les Punxes, que és el lloc exacte d'on surt el Papa Mòbil.
2: M'ha trucat Telecinco i TV3.
1: Ah, i vindran o heu negociat? Com està el tema?
2: Bueno, estem en negociacions.
1: Què ofereixen les teles, per saber-ho?
2: Depèn. Entre 300, 500... A partir de 300 es negocia.
1: Jo ja vaig estar assajant una mica quin càntic seria el Papa.
2: Sí. Et proposo que assagem un càntic pel Papa.
1: Ai, per favor,
2: que
1: vale.
2: Papa, León, te quiero mogollón. Canta, Papa, León, te quiero mogollón. Papa, León, te quiero mogollón.
1: Ole, el dia 10 vindré, a cantar-li al Papa.
2: Ah, aquí t'esperem, Marc.
3: El dia 10 me puedes cantar, Papa, León, saluda al balcó.
1: Ah, molt bé, et cantaré jo.
4: Saluda al balcó, està bé.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Hit, la balada del 2026. Risk It All.
1: A RAC 105. Héctor Huguet.
0: Vinga, amics, amigues, anem a pujar una mica les revolucions. Que es noti que és dissabte, alegria i il·lusió. Ara amb els Figaflauas menjant-se una síndria. Arriba aquella època de l'any que tenim una síndria a la nevera. I no tens espai per res més, no? Vinga, seguim amb el Mossego. Bon dissabte. RAC 105.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: 30% i un 5% extra si ets membre del Club MyTransmet.
2: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
3: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
4: 37.118-37118.
3: Sèrie
4: 101101.
3: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

Una veu meravellosa, Teddy Swims i el seu Lose Control. I és que aquí, massa fans de l'autotune, podríem dir que no som a RAC 105, preferim veus reals, estupendes, com la de l'americà i el seu Lose Control, o com la d'Olivia Dean, una de les artistes revelació. Especialment gràcies a aquesta cançó que es diu Men I Need.

Igual que Lady Gaga en els seus inicis, podríem dir que Chapel Roan destaca especialment també, més enllà de la música, pels seus looks, pel seu estil, per la seva forma de vestir a les gales, sempre és notícia. Aquí la tenim amb el seu Good Luck Babe. I qui és notícia en clau catalana és Miqui Núñez. Sí, té nova cançó, apostant ara per un estil estiuenc, estil ska. Sona de fons a RAC 105 i es diu Un altre cop.

Fa més d'una dècada que el coneixem, Calvin Harris, sempre sorprenent-nos i sempre actualitzant el seu estil, la seva música, des de, com et dic, ja fa més d'una dècada, una de les darreres és aquest Blessings. I ara, si voleu veure-la en directe, a l'escocès, una de les seves sessions, doncs mira, a Eivissa, no us queda massa lluny, residència un any més a Ushuaia, els divendres. Va ser ahir, 5 de juny. La propera vegada serà el proper divendres, dia 12, a Ushuaia, com et dic. Canvi de registre, arriben Sons Catalans i un dels artistes de l'any, sens dubte, els Siderland. Ho han patat amb aquesta cançó que ja sona per aquí i que es diu Tutu Turu.

0: La teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5: 3, 20, 21, 42, 49 i els sols, el 5 i el 6.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
6: La teva música.
7: No podràs canviar d'emissora.

0: va ser una de les primeres concursants del programa de televisió X Factor al Regne Unit. Era l'any 2005, això, imagina't. Flor East, 10 anys més tard, el 15, ens va regalar aquest sax que ho va patar i que recuperem per aquest matí de dissabte. Ja que parlem de televisió, per cert, el següent convidat és actor també, tot i que els últims anys s'ha dedicat especialment a la música. Joan Dausà té nou disc i comença a girar en breus dissabte vinent al Cabro Rock. Per cantar, entre d'altres, aquesta, per una cançó.
1: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: 4 de juliol, apunteu la data, serà un dia històric, sobretot pel que fa al ciclisme, perquè per primera vegada Barcelona obrirà el Tour de França, el conegut com Grand Départ.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: No he posat el millor accent francès, eh? Le Grand Départ, segurament seria. I això havia de tenir banda sonora. Se l'han posat els Doctor Prats amb això que es diu energia. Són les 11 del matí, nova hora en marxa. Salutacions de l'Héctor Huguet. Benvinguts a la teva música. Seguim posant-li banda sonora al teu dissabte. Ara, el ritme de l'Australia Cyril, i això que de ben segur recordes i coneixes. The Sound of Silence. Bon dia!

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
6: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
5: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
6: Que bé!
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Matina Codina Best Moment.
9: M'he colat a un edifici davant de la Casa de les Punxes, que és el lloc exacte d'on surt el Papa Mòbil.
10: M'ha trucat Telecinco i TV3.
9: Ah, i vindran o heu negociat? Com està el tema?
10: Bueno, estem a negociacions.
9: Què ofereixen les teles, per saber-ho?
10: Depèn. Entre 300, 500... A partir de 300, es negocia.
9: Jo ja vaig estar assajant una mica quin càntic seria el Papa. Sí.
10: Et proposo que assagem un càntic pel Papa.
9: Ai, per favor,
10: que
9: vale.
10: Papa, León, te quiero mogollón. Canta, Papa, León, te quiero mogollón. Papa, León, te quiero mogollón.
9: Ole, el dia 10 vindré, a cantar-li al Papa.
10: Perfecte. Aquí t'esperem, Marc.
11: El dinem a prop. Puedes cantar, Papa, León, saluda al balcó.
9: Ah, molt bé, et cantaré jo.
12: Saluda al balcó, està bé.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Me acuerdo de
0: mí. RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
13: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
14: On sona

ja arriba un moment que no s'atreveix, jo no m'aventuro almenys, a predir el futur musical de Nil Moliner perquè cada any es supera. Me acuerdo de ti, una de les darreres del seu nou disc, Nexo, per cert, et convido a escoltar-lo. I seguim ara amb els Maroon 5. Una formació que haig de dir, els Maroon 5, que han tornat, per cert, recentment amb un nou àlbum que en termes generals i de xifres... Doncs segurament, bueno, una mica bluff, no? Com es diu habitualment, les xifres no han estat les millors en comparació als seus hits, com aquest Girls Like You.

Doncs ja està, per tota la gent que no sap ballar, aquí un aixeca la mà, malgrat no em veieu. Em sento identificat, però mira, saps el que passa? Que un al final diu, mira, no sé ballar, però és que m'és absolutament igual, tu. Doncs els hi passa una mica el mateix a Naina i a la Fúmiga. I aquesta cançó que es diu precisament així, No sé ballar, a través de RAC 105, des de València. I qui sí que sap ballar, vaja, sap fer de tot, sap ballar, sap cantar, sap actuar, és un artista amb totes les lletres. Parlem de Lady Gaga, una de les primeres. Va ser aquest mític Bad Romance.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

pop més psicodèlic. Ja fa anys que de ben segur coneixeu a Tame Impala, però és que ara els australians ho han patat arreu del món. A més, s'han fet globalment famosos amb aquesta cançó, en part també gràcies a l'ajuda d'una cantant, Jennie, de les Blackpink, que fa una nova versió, una col·laboració de l'èxit ja previ dels Tame Impala. Dràcula, a través de RAC 105 i donant pas a Anna Mena, que sap que ens apropem a l'hora, pocs minutets per arribar, sí, a les 12. RAC 105.

Sembla mentida que hagin passat 15 anys ja d'aquesta cançó, que va ser un fenomen l'any 2011. Gautier i el Somebody That I Used To Know. A qui coneixem i molt és Aitana, per cert, que continua immersa en la seva gira, el Quarto Azul, la més ambiciosa de la seva carrera, i el mes de juny té feina. Té 6 dates, de fet, dues d'elles les ha fet recentment, aquest dijous i aquest divendres, ahir, de fet, a Sevilla. Amb imatges brutals, vaja, una posada en escena veritablement espectacular. Moltes ganes que arribi a Barcelona. 4 dates, Palau Sant Jordi, això serà al setembre. Hem d'esperar una miqueta més encara per cantar en directe cançons com aquesta, Aitana, Conexión Psíquica.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar, gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
7: Aquest és el so RAC.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: aquest snap.
1: Qui li anava a dir a Rosalín que ho petaria tant amb aquest snap, amb el qual no va guanyar Eurovisió, però tant se val. Si a vegades la cançó que guanya no és la més famosa, i això va passar amb això que es diu snap. I parlant de cançons famoses, aquesta no la sentireu enlloc. És una aposta personal d'aquesta casa, de RAC 105. Així que jo de tu apujaria el volum, i especialment si t'agrada el dance. Apunta el nom, eh? Josh Fawaz. Ha reversionat el clàssic de Madonna, Like a Prayer.

Segurament el fet que sigui actor de Stranger Things l'haurà ajudat una mica en la seva carrera musical, no et diré que no, però el que és indiscutible és que té molt de talent. Joe, nou artista rock sensing, amb això que es diu End of Beginning, per avançar i pràcticament arribar a dos quarts d'una. Ara ho fem amb Alex Warren, un altre artista que déu-n'hi-do, quina veu, quin talent. I mira que fa uns anyets era TikToker, feia vídeos simplement. Doncs quin descobriment. Aquí tenim un dels seus grans hits, Ordinary.

0: La teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell. Aprofítala.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: La teva música. RAC 105.

0: dies que vindran.
1: Tots els dies. I si és diumenge, doncs sense drama. És el que diuen els Catarres, nova cançó del grup d'Aigua Freda. Es diu així, Diumenge sense drama. I no sé què en penses, però podria ser candidata com a mínima cançó de l'estiu en català. Segurament, és cert, m'estic avançant molt, però home, té aquest estil així Estrella d'Am, no? Una rumbeta molt alegre que et proposem un nou dissabte. Ara arriba per aquí Dua Lipa i el seu Love Again.

La veu trencant-se de Justin Bieber, la producció de DJ Snake, que és curiós aquest paio, el DJ Snake, perquè si tu vas a veure un directe seu, un concert, no té res a veure amb les cançons que fa, que acostumen a ser tranquil·les, melòdiques, elegants, doncs un concert seu és canyero, estrident, vaja, res a veure, eh? Mira, parlant de directes, heu de veure aquest home, eh? Que de fet, a més, té nou disc, Mamaduixa, la millor...

0: amb uns mariachis de fons i la veu increïble, això sí, sempre, la de Bruno Mars. Risk It All, comencem, nova hora, és la una.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: I ho fem parlant dels tiets, dels detalls, no dels meus tiets ni dels teus, sinó del grup, el tàndem de Mataró, que han parlat recentment, per cert, a l'emissora germana, a RAC1, i han dit que l'Olivia... Sí, sí, l'Olivia, la neboda de Catalunya... Ja té 4 anys i el més fort. Encara no sap sencera aquesta cançó, la seva cançó.

0: to talk about.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
6: Matina Codina Best Moments.
7: El pop està a punt d'arribar!
8: Quins nervis, quina il·lusió fa! Catalunya voldrà visitar. Creieu que li agradarà? Hola, su santidad. La litúrgia ja pot començar. Ja pot llegir en... castellà? Només diu bon dia i ja està? No diu res més en català? Per venir a fer el padre i el hijo, millor queda't al Vaticà. Omella, ves a cagar.
9: Crítica social, els altres pobles amb un bisbe.
8: La lluita al Madrid ja va de debò. Florentino i Riquelme lluiten pel tro. Atacs i promeses, bruta corrupció, diaris i teles sota pressió. Notícies falses i manipulació. Un diu que ve el Haaland? Fa pinta que no. L'altre farà concerts? Ni una cançó. Mentides, fal·làcies, tot per l'elecció. El Madrid es trenca i per nosaltres, com millor.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
2: RAC 105. La teva

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Taylor Swift es casa, Dua Lipa es casa i Damiano David, doncs també es casa. És l'any, sembla, dels casaments de grans artistes internacionals, també l'italià, en aquest cas amb Dove Cameron. Diuen, van dir que seria aquest 2026. Quan? Doncs no se sap. Deixem enrere Talk to Me i li donem el play. Mira, aquí el tenim, a Marcos, amb que recorda, com a bon català, que no

0: gran clàssic dels 80, ara sota la veu de Quim Petras, que li dona una segona vida a aquell Running Up That Hill, amb el qual seguim avançant i animant aquest matí de dissabte, ara amb, mira, un artista català que ens va meravellar l'any passat amb una cançó que es diu Et Prometo, i que ara torna, Ivan Herzog. Amb la seva sensibilitat habitual, una cançó que parla d'aquella ruptura i d'aquell amor que encara perdura posteriorment. Això es diu Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

Aquelles papallones que sents a l'estómac els primers dies, les primeres setmanes, no? Feels like I'm falling in love. Sembla que m'he enamorat, diuen els Coldplay. Doncs mira, els hi ha passat, això seguríssim, al Sutherland, amb aquesta cançó, diuen... Volia ser astronauta, volia ser pintor, volia ser president del Barça, volia ser moltes coses. I ara només vull una cosa, i és estar amb tu.

0: teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant. Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Aquest és el so RAC 105.
3: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
4: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Katy Perry ho sap. Els divendres, a la nit, passen coses. Last Friday Night. Doncs home, els divendres i els dissabtes.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Que aquesta nit Sant Tornem-hi va. Pels amants de la música electrònica, pels amants del dance. No us dic adéu, us dic fins aviat, perquè com et dic, a les 9 us vull puntuals amb una nova edició del Ritme de la Nit. Et deixo en bones mans. Si no has dinat, que aprofiti. I a partir de les dues s'hi posa l'Arnau Mulet, que m'agafa el relleu. Et deixo a Bruno Mars, Adjust Might. Adéu-siau!

0: com s'enganxa aquesta cançó de David Guetta al costat de Milky amb aquesta nova versió del Jazz de Wii U.
1: La teva música amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: David Guetta, per cert, l'altre dia va compartir al seu Instagram una imatge, de fet era un vídeo, on explicava que feia 14 anys que visitava Eivissa i que estava a Ushuaia. Déu-n'hi-do, eh? S'ha de ser d'una passa especial per aguantar tants anys estant al nivell que està David Guetta com a discjòquei i donant voltes i voltes pel planeta. En fi, va, nosaltres que arrenquem nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Ara és el moment de Teddy Swims, amb aquesta que es diu Bad Dreams. Benvinguts.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no...

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

directament des de Nexo, el seu nou treball. Nil Moliner ens ha presentat aquesta que es diu Me Acuerdo de Ti, cançó que, per cert, ja ens va avançar abans de publicar el disc i que ens va encantar. Va, que això no para, no s'atura ara mateix amb la banda sonora d'una pel·li molt coneguda de Netflix i que jo crec que pràcticament no té ni de presentar. La cançó es diu Golden.

0: part de trepitjar escenaris de tot Catalunya fent versions d'altres artistes i ara és el seu moment, és el moment de treure cançons pròpies i que bé que sonen. Banda Neon, Els Passos Prohibits, a RAC 105.
1: RAC 105.
0: Any 2013, amb Ryan Tedder. Tenia aquesta cançó guardada en un calaix. No acabava de trobar la lletra fins que se li va acudir la frase inicial. Love runs out. Aquí es va desbloquejar tot i va fer un èxit brutal.

setmana que ve el tindrem en directe al Cabró Rock. Ja ha començat la seva gira Immortals. Estem parlant de Joan Dausà, que de fet el seu nou disc es diu exactament igual i incorpora aquesta perla per una cançó. Vinga, va, que continuem acompanyant-te en aquest dissabte al migdia i ara és el moment de Camila Cabello.

Doncs aquesta és la Pink amb Give Me a Reason, cançó que molts fans van interpretar com que era una cançó autobiogràfica que parlava del seu matrimoni. Perquè sí, van trencar, es van separar, van tornar, finalment la relació es va reconstruir i una mica és del que parla aquesta cançó. Va, i ara una versió d'un tema clàssic de la música electrònica. Estem parlant d'això de Bibi Rexha amb Fightless.

0: elegància, Olivia Dean amb el seu Men I Need.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: I aquí estem, arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Dissabte al migdia, sí. I nosaltres, que no et fallem mai, sempre amb la teva música, 24-7, perquè no n'hi ha més, que si no aquí seguiríem donant la tabarra. Ja ho he dit alguna vegada, però és que és així. Ens han de fer fora amb aigua calenta, tu. I ni així, perquè seguim de festa i ara, de fet, ens n'anem de festa cap als Estats Units, al costat de Miley Cyrus, Party in the USA.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

amigos, Harry Styles. Quina autèntica meravella el Harry, que, en fi, tot el que toca ho converteix en or. I n'hi ha un altre que també li està passant una mica això, perquè Aitana ja ha començat la seva gira internacional, que la portarà per tot el món i també per Barcelona, i està sent un èxit.

0: Molta gent que li passi exactament el mateix que em passa a mi, que és que m'obsessiono amb una cançó i no puc parar de posar-me-la una vegada rere una altra i una altra. Doncs és una mica el que m'està passant amb aquesta de Josh Fawaz, que s'ha fet molt popular a través d'Instagram.
1: Arnau Mulet,
2: a RAC 105.
0: I que sona també a RAC 105, Like a Prayer. Va, i ara és el moment de Lady Gaga amb el seu Abracadabra. Oh.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Com la lien?
2: 800 detingut, un mort, hi ha una persona en cony... Ai, en conya, anava a dir. En coma.
3: Està en conya induït.
4: Una col·laboració amb un tal Gavito Ballesteros.
5: Ostres, el Gavito, ni més ni menys.
4: Sálvame hoy, sálvame hoy.
3: Camins de victòria gravats a la nostra memòria. Sí. Alexa, llegenda blaugrana. Alexia, he dit Alexa. Merda!
2: Sortir de l'època de festivals i n'hi ha un que em té especialment el cor robat.
6: La
7: quina meravella.
6: I l'ha cantat Susi Cuarto en fa 76.
2: Susi Cuarto no, Susi Cuatro.
6: Ai, Cuatro.
2: Vol ser pilot d'avió comercial.
6: Hola. Ah, que guai.
8: Sí.
6: I per què això?
8: Per què no?
6: Bueno, no, però... Toma. I per què li agrada? Li estic preguntant. Oh, no és tan rara la pregunta, bueno, Roger. Bueno,
5: tranquil·la, Marta. Però no seguis ara.
9: Que deixa que saca'm la pistola.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
10: New music. Hi, it's Ed Sheeran. I'm back with my new song.
11: Ed Sheeran.
10: Azizam.
11: La teva música.
12: No podràs canviar d'emissora.

Jo crec que és un objectiu vital de molta gent, no? Tenir un diumenge sense drama. Saps allò del diumenge a la tarda, que ja penses, ai, demà comença un altre cop la rutina, comença un altre cop a, doncs, a tenir problemes, a que si el trànsit, que si la feina, que si tot plegat, doncs bé. Aquí els Catarres per recordar-nos que el diumenge també pot ser un molt bon dia. I que ja està, i que tira endavant. Ara, Enemy!

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105, la teva música.

0: l'hem ballat, l'hem cantat milers, si no milions de vegades. Kate Ryan amb el seu LL, un clàssic que també ens venia de gust aquí a RAC 105. Què vols que et digui?
1: RAC 105. La teva música.
0: I ara anem a per una cançó de plena actualitat. Ell és Max Navarro, surt d'Operación Triunfo. És la segona cançó que ens presenta i ho fa en català, ens agrada. I es diu Inigualable, està sonant molt. No m'estranya, quin talent que té el tio.

0: La teva música.
1: Amb Arnau Moler.
2: Doncs sabem ja diverses coses de Toy Story 5. Concretament sabem que la cançó principal de la peli és la que canta Taylor Swift i és la que acabem d'escoltar ara mateix. Té pinta que serà un èxit, això, també. A més, també sabem que hi participa Bad Bunny, que hi participa Bizarrap i estem pendents de conèixer potser algun cameo més. Això quan es publiqui la pel·lícula, que pinta que serà el 16 de juny. Va, que arrenquem nova hora. Salut.

0: Tina Codina Best Moment.
1: Fan una cosa tan mundana com anar en bicicleta.
2: No, en Holanda vamos mucho en bicicleta, en Holanda.
3: Ah, senyor, aquí està Ronald Koeman, el bo de Ronald. Què tal, Ronald, com estàs?
2: Buenos días, Luis.
3: Com en bicicleta.
4: Digues, Lluís, endavant.
3: Com està la família?
2: Està bien. Ahora están dando un vuelta en bicicleta por Rotterdam.
5: Sí?
4: Sí?
2: Com estàs tu con la família?
1: Que venen borratxos aquí a fer-ho.
4: Sí, no, deixa'ls, deixa'ls.
3: Sí. La senyora que...
2: Està bien, te da de cuerdas.
1: Escolta, per què no feu un podcast a Lluís Canut i Ronald?
3: Sí, senyor. Koeman i Canut. Canut i Koeman. Tal para cual. Dos hermanos muy locos.
2: Caco en cuca.
0: Per què? Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
6: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
1: Tothom és una superestrella.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Matina Codina Best Moment.
1: Carles Porta. Matina Codina, ens escoltes o no?
2: Alguna vegada sí. Tinc tanta feina que no tinc temps d'escoltar res. Ara, quan vaig amb cotxe, vaig passejant i de vegades us he pillat, eh?
3: Vaig pels tanatoris quan tinc un dia lliure i vaig a les famílies que com ha mort. Ha sigut violent o no?
4: Amb una llibreta, no?
3: I si em diuen que no ha sigut violent, dic, ah, que vés a cagar. I vaig buscant una mort violenta per poder-la investigar.
5: Amb lo de Mango, deus estar com un nen amb sabates noves.
1: Sí. I no puc deixar-te marxar sense preguntar-te pel cas Àndic, perquè tu ja vas dir que faries alguna coseta.
2: Bueno, jo sé lo que sap tothom, eh? Lo que passa que nosaltres ho farem quan puguem tenir la perspectiva adequada per explicar totes les coses. Ara estan passant coses encara. Mentre passen coses, si expliques algo, quedes fora de la foto.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. No, no.

que ve el Papa a Barcelona. Aquesta cançó potser ens va com en ell al dit, no? Es diu We Pray. Estem parlant de Coldplay amb aquesta autèntica meravella que dona pas a una altra proposta molt viral. És Siderland amb el Tututru.

per Taylor Swift i que canta Rihanna al costat de Calvin Harris. Però és que a més no apareix ni als crèdits, fa servir un pseudònim, perquè resulta que en aquell moment Taylor Swift estava sortint amb Calvin Harris i no volia que la gent la jutgés. En fi... This is what you came for, que dona pas a una cançó de la Taylor Swift mateixa, i en aquesta sí que surt als crèdits. Opalite.

0: Madonna i per l'altra Sabrina Carpenter, dos generacions diferents, però que ens porten aquest Bring Your Love.
1: Amb Enric Font.
0: Hola, què tal, com estàs? Com sempre és un plaer acompanyar-te, faci el que facis, estiguis on estiguis. Aquí, al peu del canó, un servidor, sí, l'Enric Font. A tope fins a les 9. Ole! Bé, que tenim coses ben xules, com per exemple aquesta dels Figaflauas. Que no s'acabi!

0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes preferits.
1: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
2: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
2: RAC

És d'aquelles que engresquen, eh? Que són sublims. El treball que ens porta Nil Moliner amb això, Me Acuerdo de Ti, una de les més recents del de Sant Feliu, que a més també ens carrega les piles aquest dissabte. Va, seguim amb moltes més. Atenció, perquè, mira, ens ve de gust també recuperar l'essència que ens portava Shawn Mendes al costat de Camila Cabello, en aquella època que deien que eren parella. Ens portaven temes com aquest, Senyorita.

0: Ben bé que realment em fa molta il·lusió poder presentar-te un dels meus últims treballs. La proposta que he versionat a càrrec dels Decors, el tema aquell original que tant va triomfar cap a la dècada dels 2000. Doncs mira, hem fet una petita versió actualitzada d'aquest Breathless, que evidentment sona aquí, a RAC 105. Ai, és que em fa il·lusió, escolta. Va, seguim amb moltes més. Com sempre, és un plaer estar al teu costat. Salutacions a Enric Font. Al tanto, perquè aquí, amb la teva música, de seguida sonarà la nova proposta d'Olivia Rodrigo, Drop Dead. Però abans, anem a recuperar l'essència d'Alexandra Stan, que ens porta aquest Mr. Saxo Beat.
1: Bon dia, Enric Font.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Flipa música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.

0: Codina, codina, best moment.
1: El papa està a punt d'arribar.
2: Quins nervis, quina il·lusió fa. Catalunya voldrà visitar. Creieu que li agradarà? Hola, su santidad. La litúrgia ja pot començar. Ja pot llegir en... castellà? Només diu bon dia i ja està. No diu res més en català. Per venir a fer el padre i el hijo, millor queda't al Vaticà. Omella, vés a cagar.
3: Altres pobles amb un bisbe.
1: La lluita al Madrid ja va de debò.
2: Florentino i Riquelme lluiten pel tro. Atacs i promeses, bruta corrupció. Diaris i teles sota pressió. Notícies falses i manipulació.
4: Un diu que ve el Haaland? Fa pinta que no.
2: L'altre farà concerts? Ni una cançó. Mentides, fal·làcies, tot per l'elecció. El Madrid es trenca i per nosaltres, com millor.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
5: Hola, RAC 105, aquí Rosalía. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

Jo crec que és una d'aquelles cançons que actualment és de les més escoltades arreu del planeta. I és que ens meravella moltíssim la proposta que ens porta Rosalía, recuperant aquesta pel·la, que és una pel·la de mucho cuidado, sí. Ai, tela, tela, com hi anem, tu? Què tal, com ho portes? Va, salutacions a Enric Font. Ja saps que m'encanta acompanyar-te, faci el que facis, amb referències d'aquelles xules, com una que escoltarem molt aquest estiu, el so de Shakira, Dai Dai. La proposta per aquest Mundial de Futbol que començarà en breu. Abans, què et sembla si xiulem amb la companyia dels One Republic? Ain't Work.

dents estava més de moda que mai. Ens arribaven grans artistes, com per exemple aquesta. Estem parlant de Keisha, que ens va flipar amb temes com aquest, Day Young. I que, evidentment, mira, tant en tant, ens agrada repassar-la aquí a RAC 105 amb la teva música. Què? Com portes el weekend? Com portes aquest dissabte? Va, que de seguida per aquí, abans d'arribar a les 6 de la tarda, què et sembla si anem amb la proposta que ens porten els Amics de les Arts? És la més nova. Ho, ho. RAC 105. Mare meva, com anem. Segurament t'estimo. No crec que...

0: És una d'aquelles cançons que sigui el dia que sigui t'anima, eh? I t'engresca, clar que sí. I avui dissabte encara més, potser, no? Sí. El so de Bruno Mars, I Just Might.
1: La teva música amb Enric Font.
0: Hello! Bons minutets que passen de les 6. Seguim amb moltes més aquesta tarda tan xula que estem passant juntets. I al tanto perquè de seguida la nova proposta que ens porta David Guetta versionant a Milky, Just the Way You Are. Aquesta t'engrescarà segur. Abans, mira, una ben tendra de Rihanna. Anem a recuperar aquest Love the World.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: La teva música.

0: ens flipa sempre les bones propostes que ens porta Dua Lipa, com per exemple aquesta que ens venia a gust avui, Dance the Night, Night on Night. Tu també la cantes, eh? Vinga, va! Que seguim amb moltes més. Ja saps que això és una maquinària de bon ritme i d'aquelles cançons que et motiven, facis el que facis. Va, de seguida, a so de Benson Boone amb el seu Beautiful Things. Abans, mira, obrim l'últim àlbum que ens porta en Joan Dausà. Amb temes com aquest, per una cançó.
1: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

o de l'Espreig o de nit, és igual. Sonarà a les Mil Meravelles, el so de Josh Fawaz, que ha versionat a Madonna amb aquesta, Like a Prayer. Està xula, Gigi? Mira que ens motiva, tu, a tope de power. Va, seguim amb moltes més, ja saps, RAC 105, amb un servidor, l'Enric Font. I el tanto perquè de seguida una d'aquelles que ens enamora, el so de l'Alfred García amb Els teus ulls. Que estarà amb el papa, no? Abans, mira, tenim per aquí a Taylor Swift, que està dels nervis preparant aquesta boda. Déu-n'hi-do, un casori que tela. Ens porta temes com aquest, The Fate of Ophelia.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
8: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
11: 105.
12: Aspiradora, posa'm RAC 105.
13: La teva música.
14: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
4: La teva música.

Ben bé, que és filosofia de vida. Diumenge sense drama, però bé, ni diumenge, ni dilluns, ni dimarts, ni cap dia, eh? La bona proposta dels Catarres, que també ens engresca aquest dissabte. Com sempre, aquí, fent-te companyia a RAC 105, la teva música. Vinga! De seguida, una mica de fastuqui-tuqui, eh? Fastuc amb Marcos amb K, que és maco el tio. Abans Camila Cabello i Chiran, bam-bam!

Sí, tu, escolta, que sé que la vas cantant, eh? Encara que sigui baixet i ningú s'estigui enterant, però jo ho sé, ja ho sé, que et motiva aquesta bona referència de Jason Derulo, Want to Want Me. Toma, yeah. Com m'agrada. Vinga, re, pocs minuts per les 7 d'aquesta tarda de dissabte. I de seguida, mira, tenim ja preparat per aquí a Damiano David, des d'Itàlia, que ens porta Born with a Broken Heart, però abans, Maria Jaume, mita-la! Ja s'està preparant pel Cabro Rock i per cantar temes com aquest, San Domingo Forever.

0: una d'aquelles que enamora i una altra de les cançons que demaneu sovint a l'espai més interactiu d'aquesta casa, el Ja Tardes. Si és que és de pell de gallina. El so de Bruno Mars. Que fem servir, evidentment, per començar una altra horeta al teu costat. És un no per avui.
1: La teva música. Amb Enric Font.
0: Hola, hola! Vinga, uns minuts que passen de les 7 d'aquesta tarda de dissabte i de seguida per aquí, mira, la nova de l'Aitana. Et punxarem aquesta connexió psíquica. Abans ens quedarem amb el seu dels tiets, una mica de bailoteo. M'he despertat.

0: La teva música.
1: RAC 105. En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.

Ben bé que els darrers anys David Guetta s'ha caracteritzat per portar unes bones versions de cançons mítiques, com per exemple aquesta, la proposta dels Alphaville, Forever Young. Què t'agrada, eh? Si ho sé, eh? Sí, sí. Ben motivats i engrescats aquest dissabte. Va, seguim de seguida una història que ens portaven els de Black Eyed Peas recuperant el seu Let's Get Started. Abans una mica de guitarreta amb Alex Warren i el seu Fever Dream.

una d'aquelles referències rítmiques que ens engresquen qualsevol dia, com aquest dissabte. És el so d'Artemas, I like the way you kiss me, kiss me, kiss me. Vinga, va, que en una soneta per aquí, un bon clàssicot d'aquells dignes del ritme de nit. És que, de fet, és a The Rhythm of the Night, de Corona, abans a Miki Núñez, un altre cop.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Mira, si tirem la vista enrere, encara recordem a Sabrina Carpenter en sèries d'aquelles mítiques que feien a Disney Channel, no? Sí? I crec que ha canviat una miqueta, eh? Ara amb una mica més descarada, més, més picardia, no? Potser, sí. I amb temes com aquest, Man Child, una de les que ens venia de gust també aquest dissabte aquí. Va, que continuem. Moment d'una cançó d'aquelles virals i, a més, de casa nostra. Són els Sutherland. Tu, tu, turu.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.

És l'Ariana Grande, que fa poquet va treure nova música. De moment, aquí a RAC 105 ens conformem amb temes mítics, com aquest No Tears Left to Cry, que de tant en tant ens agrada també fer sonar aquí a tot rap amb la teva música. Va, seguim amb moltes més. Què tal? Salutacions a l'Enric Font. Moment de Tame Impala al costat de Jenny de les Blackpink, recuperant aquest Dràcula.

0: una d'aquelles fusions explosives, sí, que t'esclata el cap. Per una banda, els Búhos, i per l'altra, Leire Martínez, una de les noves d'aquí, de RAC 105.
1: La teva música amb Enric Font.
0: Sí, sí. No hi ha pla B, així s'anomena aquesta història que hem fet servir per començar i aquesta última horeta. Com passen ja uns minuts de les 8, aquí ja saps, la teva música, RAC 105, a tope de power.
2: RAC 105.
0: Ai, no em feu cas. Va, que arriba per aquí Lady Gaga al costat de Bruno Mars. Die with a smile.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el So Rack 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
1: Aquest és el Sor Racing.

0: No podrás cambiar de emisora.
1: RAC 105.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
1: Aquest és el so.
0: RAC 105.

cosa màgica, té una cosa enèrgica, la que ens porta Nil Moliner. Me acuerdo de ti, una altra d'aquestes que trobem en aquest últim àlbum Nexo, i que, evidentment, també fem sonar de tant en tant aquí a RAC 105. Vinga, que seguim amb moltíssimes. Què, anant a sopar ja o què? Bé, bon profit, per cert. Bé, si vas a sopar, que potser és d'hora, no?, per ser dissabte. Va, que nosaltres continuem, és un no parar.

és en Mamaduixa, que ens porta una de les últimes aquí a RAC 105. És la millor gent del planeta, que evidentment està dedicada a tots vosaltres, clar. Ja sempre esteu aquí connectats, donant-ho tot. O feu el que feu, és igual. Mentre escolteu aquí, el que faci falta. Vinga, va, que de seguida ja preparada Ray amb Where is my husband? Una altra d'aquestes que triomfa de la britànica. Entre altres, també l'Aitana en el cotxe, amunt i avall, avall amunt. Abans, un mite, tu! La primera que ens portava Justin Bieber. Aviam si et sona. No, yeah.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

és bona, La nova, que ens porta Taylor Swift, de fet, novetat d'aquesta mateixa setmana, I Knew It, I Knew You. Que, per cert, l'artista nord-americana deu estar dels nervis preparant aquesta boda, que, per cert, ja ha avisat als seus convidats solters que no poden anar amb acompanyant. Que està liant amb la seva boda, en fi. Bé, que nosaltres continuem. Moment de David Guetta. I'm good blue.

0: pom, pom. Sembla una sardana, eh? Una miqueta sí, eh? Tum, tum, tum, tum. Sí o no? El so de... és que se me'n va. El so de Nas Bartley amb aquest Crazy, sí, ben esbojarrats, que acabem ja aquest tram de la teva música. Sí, oh yeah, baby.
1: Amb Enric Pons.
0: Va, que toco el dos. Com sempre, és un plaer estar al teu costat. Ara no desconnectis, que evidentment ja tenim preparat el llestit. L'Héctor Huguet amb bon rotllet i una nova edició del Ritme de la Nit. Apa-li! Demà hi torno a partir de les dues. Sigueu bons. Ciao, pescau!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Va ser un abans i un després en la música electrònica. Avicii feia aquest Levels l'any 2011 i apropava, popularitzava la música electrònica i especialment l'EDM i el Progressive House, que tant i tant i tant ho va patar els següents anys. Això es diu Levels i així comencem. Nova hora, són les 9 de la nit d'aquest dissabte. Benvinguts, benvingudes al ritme de la nit. Go! I aquí seguim, va, salutacions de part d'Electroguet. Hola, hola, hola. 3 hores amb vosaltres, com cada divendres, i avui, de fet, també, dissabte, al peu del canó, compartint les millors cançons de l'electrònica i del dance. En definitiva, aquest Levels és la primera de moltíssimes, així que va, anem a passar-ho bé, espero que estiguis de conya, de meravella, des de l'altra banda, i jo que li agafo el relleu a l'Enric Font.
1: És el ritme de la nit.
0: I ja que parlem de l'EDM i de la influència d'Avicii, un dels DJs influenciats pel suec, és precisament ell, Zedd. Això ho feia amb Hayley Williams i es diu Clarity. Bona nit.

La idea era bona, l'execució estel·lar, agafant aquell tema de Whitney Houston, el How Will I Know, algunes frases i mesclant-la, barrejant-la amb el With or Without You dels U2. Aquesta cançó de LMC, una meravella del 2004, que es diu Take Me to the Clouds Above. I així seguim repassant clàssics, fent treballar una mica la memòria amb temes absolutament increïbles com aquest de Planet Funk, que es diu Chase the Sun. Sona aquí, al ritme de la nit.

0: It's a Beautiful Life, deien els Ace of Base. Andrés Monte deia allò de Porque la vida puede ser maravillosa. Que gran, el millor.
1: El mejor, sí, sí. El mejor. Sin ningún lugar a dudas.
0: El mejor.
1: Es el mejor.
0: Va, Beautiful Life dels Ace of Base, per explicar-te, va, un detallet d'aquelles coses que fan gràcia, i és que ara que s'ha posat tant de moda Michael Jackson, Billie Jean ha tornat a ser número 1 50 anys més tard, mig segle, gràcies a la pel·lícula, evidentment, que s'ha popularitzat, anem a recordar una de les cançons dels Jackson 5. I ara t'explico el per què. Recordes l'ABC, no? I mira això, fixa-t'hi. Val, t'has quedat, no, amb la idea? Doncs ara, fixa't en aquesta cançó. Era l'any 2016, si no m'equivoco, més o menys, ara ho dic de memòria. I si Gala agafava precisament aquest ABC i aquestes frases que acabem d'escoltar per fer aquesta cançó, va ser el seu

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Què, quants de vosaltres heu fet allò de... Oh, hola. Clàssic tema que es diu Oh, la, la, dels Twivisa, per seguir avançant i donar-li el play a la següent cançó, que per mi, i crec que per molta gent, és una de les grans parelles del món de l'electrònica, igual que pensa sempre en el duet, en el tàndem David Guetta i Sia...
1: El ritme de la nit.
2: Només a Rec 105.
0: També hem de fer valer aquest duet. Calvin Harris a la producció, Ellie Goulding a la veu. Tenen quatre cançons. La primera arribava al 2013 i és aquest I Need Your Love.

Para, pa, pa, para! Loneliness, Billy Moore, eh? Em recorda aquell acudit que deia parara, pa, pa. Bueno, és que no el vull acabar. Em sento massa vell en recordar-lo. Camí de les 10, va, que arriben temes intensos, eh? Després de Loneliness, You Are Not Alone, d'Olive, o aquest de Roger Sánchez. Calité, Another Chance.

0: Aviam aquest botó.
1: No, no, no, espera. Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
0: Ostres! De cop som als 2000!
1: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
0: Això és brutal!
1: Màxima potència!
0: Els 80!
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
2: El ritme de la nit, de RAC 105.
3: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
2: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.

0: És que és tremenda la cançó, eh? Bueno, bueno, Fede Legrand. Toco, toco, toco, toco, tom. To, to, to, to, to, tom. Boh, brutal, eh?
1: Ho fas molt bé.
0: És que ho recordo com si fos ahir. Era l'any 2006 i la gent, amb cançons com aquesta, que va sonar moltíssim, va començar a ballar una espècie de ball amb els braços que es deia Tectònic. El recordeu o no? Bueno, bueno. Increïble com va patar el Tectònic aquells anyets.
2: Sí.
0: Amb aquella cançó també que es deia Love, Sex, American Express. Tiqui, tiqui, tiqui. Sí. Ai, l'abuelo Cebolleta, jo també, eh? Des d'aquí una abraçada a un col·lega que es diu Namiak, que ballava aleshores Tectònic i que després va seguir ballant electro, popping i tal, i va guanyar campionats i tot d'Espanya, eh? Un gran Namiak. Va, les 10 de la nit, i aquí seguim. Salutacions de part d'Electroguet. Això és RAC 105, és el ritme de la nit, i com cada divendres i dissabte, aquí estem repassant i gaudint plegats de la millor música del món del dance. Ara és moment per viatjar a la temporadeta. Mira, 2002, 4 anys abans, arribava DJ Sammy amb el seu Heaven. Som-hi!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

El clàssic She Moves de Caraja, més conegut com a Lala Song. Era l'any 2001. Amb aquesta cançó, va, seguim posant-li música i ritme aquesta nit de dissabte a través de RAC 105 amb Breus Coro, Talesa, Because the Night. Abans, una melodia molt recordada. S'han fet moltes cançons a partir d'aquesta instrumental de Nightcrawlers. Push the Feeling On. Push the Feeling On.

0: al ritme de la nit.
1: Només a RAC 105.
2: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.

Ja no queden Barbies, ni Kens, ni Action Mans, ni res, tu. En la meva època del cocodrilo sacamuelas i ara només hi ha tablets. És que no queda res, ni Transformers, és que hi havia moltes coses. Ja no... han mort les nines. No, el Toys R Us i tot allò, és que ja no... les joguines estan en decadència, tot i que en breu surt la pel·lícula Toy Story 5, que cap mena de dubte que serà un altre fenomen aquesta temporada, i també amb Taylor Swift, que formarà part de la banda sonora. Barbie Girl, Aqua, la deixem enrere i li donem el play al clàssic Ain't No Mountain High Enough, això sí, amb una remescla una mica més animada, ja sabeu que aquí ens agrada, de Fresh Wimmer. A gaudir-la!

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Me and you, tu i jo. O al revés, de fet, no? Si és me and you, és jo i tu. Però clar, el burro delante para que no se espante. Alexia, la italiana, des de la temporadeta 1995, 31 anyets ja, amb la tonteria, per seguir avançant i arribar pràcticament a 3:15 d'aquesta nit de dissabte. Família, amic de RAC 105, amant de la música dance i remember, simplement hem arribat ja, per fi, al cap de setmana.
1: És el ritme de la nit.
0: Així que si és dissabte i és cap de setmana, aquesta jo diria que ha de sonar, sí.
2: I festa, noi!
0: Michael Gray, recorda que ja és The Weeknd.

0: tens el ritme de la nit.
1: Bona nit. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'avui, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
2: Reviu les teves nits més emblemàtiques amb el ritme de la nit.

0: El so dels Galantis, Runaway, You and I. Abans, per cert, eren dos. Als inicis, Christian Carlson, Linus Eklow i el bo d'en Linus va dir ciao. Oh. Sí, sí. I es van separar, però vaja, no passa res, eh? Tot ok?
1: Bueno, sí. No passa nada.
0: No passa nada. Linus, des d'aquí una abraçada. Ara continua Galantis simplement sota el nom o la personalitat, en aquest cas, de Christian Carlson. Doncs va, després dels suecs, seguim endavant i ara ens anem cap a França amb un personatge que l'any 2014 ja era més que famós, una dècada abans fins i tot deia allò de el món és meu, the world is mine.
2: És el ritme de la nit.
0: I quasi tres dècades després encara pot afirmar David Guetta que el món, pel que fa a l'electrònica, encara és

0: Aviam aquest botó.
1: No, no, no, espera. Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
0: Ostres! De cop som als 2000!
1: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
0: Això és brutal!
1: Màxima potència!
0: Els 80!
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
2: El ritme de la nit, de RAC 105.
3: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
2: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.

0: Surs de sopar, connectes la ràdio, fas una mica de zapping, no cal fer massa zapping, quan arribes a RAC 105 i t'està sonant el King of My Castle de Wando Project 2.
1: L'emoció.
2: Maravilloso, espectacular.

0: I així es diu You Are a Superstar, una cançó dels canadencs Love Inc., també referents pel que fa al moviment Eurodance allà als 90. Aquesta cançó, que més enllà del Broken Bones, també ho va patar molt, ho diré bé, You Are a Superstar. I ara us proposo pujar una mica les revolucions. Sí, que ja va tocant, eh? L'horari infantil s'ha acabat. Així que va, els BPMs ben amunt, la temporadeta, si te la preguntes. Mira, 4 anys abans del You Are a Superstar.
1: 1994.
0: Arriba per aquí el ritme de la nit, Sensitive Wall i el Get It Up. A gaudir i a pujar el volum, que la cançoneta ho demana, va.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Baby, baby, corona! Per encarar els últims 30 minutets, la darrera mitja horeta del ritme de la nit del programa. I si t'acabes de connectar, doncs bon moment per fer-ho, ja t'aviso. Com anem? De moment, la nit ok o què?
1: De momento estamos muy bien.
0: Segur, no em menteixis.
2: Ui, molt bé.
0: Vale, doncs estupendament. Nosaltres seguim posant-li música i ritme aquesta nit de dissabte amb el millor So Dance i Remember de tots els temps. I ara, puja el volum i, sobretot, posa't el cinturó.
3: És el ritme de la nit.
0: Especialment ho dic perquè venen corbes. I aquestes corbes les posa Axwell d'una banda i Steve Angelo de l'altra. De fons, Supermode i el mític Tell Me Why. Som-hi!

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Hey Boy, Hey Girl, al ritme dels Chemical Brothers, a RAC 105, al ritme de la nit amb aquesta cançó tan i tan bona que tant ho va patar a finals dels 90 i que et proposem en aquests últims minutets de programa. Família, després de tanta canya, una mica de calma, no? Que calma, ni que calma! Ai, de fons, els Tuan Limited, aquesta cançó de, també dels 90, mira, d'inicis en aquest cas, recuperant a RAC 105 el ritme de la nit aquest mític tema que es diu No Limits.

0: bum, na, na, na. I com diu això? Diu, na, na, na, na, na, bum, bum. Així podria estar-me 4 hores. Els Tu a Eivissa, I Wanna Be Your Toy, parleta dels 90. Vaja, finals, eh? Per ara sí, dir-vos adéu, família. Un servidor de Tocar el 2, ja sabeu que per contracte a mi em diuen, Héctor, 3 hores, no pots més. I dic, doncs res, doncs no, no, no. No puc, no em deixen, eh? Ja m'agradaria, a vegades, seguir una mica perquè tens el ritme allà posat, però bueno, és el que toca. Hem gaudit de les 9, de les 10, de les 11 i ara arribem, per tant, a les 12, tancant el programa. Ara bé, sempre hi ha una bona notícia. Tanquem el programa amb una cançó top.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I en aquest cas ho fem al ritme dels Global DJs. Més de 2 dècades, i era l'any 2004 quan ens presentaven aquest The Sound of San Francisco. Que vagi bé! Ciao!

0: Cisco.
1: El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres de les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.